Ester fan i pura vors com trai. Ai, con a terra amb pura vors trec, en a ver el trec or taip. Fan aïnda en fan ferre, stan i tau a nou no stec. On de sin nou divors, mi ester met a pura vors can fer.